0: zuzen radio irratia 105.5.
1: Las mil y una rumbas es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres amagades sota el coixí.

les mesquins, perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, ni si vola un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor, i no us somriure fins.